0: des de Ràdio Humble Punity, una gran salutació a tots els amics del balonmano, que ens escolten a tot el món. Ràdio Humble.it, passió pel balonmano.
1: Ràdio Handball Italia, pallamano per passione.

0: se aceptan todo tipo de mascotas.
1: Des de Radio Humboldt Punity, una gran salutació a tots els amics del balonmano, que ens escolten a tot el món. Radio Humboldt.it, passió pel balonmano.
2: Radio Humboldt.it, la ràdio con la balonmano en fons.
3: Lasciate un messaggio, non son qui, parlate chiaro.